0: El quartet Praga interpretava la versió que ara sentíem del quartet de corda número 1 en mi menor de La meva vida, de Bedřich Smetana.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara el trio elegíac número 1 en sol menor, opus pòstum de Sergei Rachmaninov, en la versió del trio Baradin.

S'acaba aquí el trio elegíac número 1 en sol menor opus pòstum de Sergei Rachmaninov. Ens acompanyaven els membres del trio Baradin.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la número 75, Els humils en menjaran fins a saciar-se. La versió que us proposem de la música de Bach avui és la que interpreta la soprano Caroline Sampson, el contratenor Daniel Taylor, el tenor Mark Padmore i el baix Peter Cui amb el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra també d'aquest Collegium Vocale dirigits per Philipp Herrefeicher.

0: Era la cantata número 75 de Johann Sebastian Bach, Els humils en menjaran fins a saciar-se. Aquesta versió, enregistrada el 2003, la protagonitzaven els solistes vocals Caroline Sampson, soprano, Daniel Taylor, contratenor, Mark Padmore, tenor i Peter Cui, baix, amb el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philipp Herrefeige.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuem la nostra programació ara sentint la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven. Sentim Yehudi Menuhin, violí, i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard en un enregistrament de l'any 1960.

Un enregistrament de l'any 1960 amb Yehudi Menuhin violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard ens oferien la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música per sentir tot seguit el motet Nascens Mater Virgo Virum de Jean Mouton amb el cor Monteverdi dirigit per John Elliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner i el Cor Monteverdi interpretaven la música de Jean Moutin. Nasciens mater virgo virum era el títol del motet que sentíem.
1: Nocturn.
2: Ens situem ara a la cort del rei Lluís XIV de França per sentir música de Jean-Henri d'Anglebert. En concret, sentirem la suite per a clavecí número 4 en re major, publicada l'any 1689. Ens acompanya la clavecinista Elisabet Farr.

0: Alamanda, Corranda, Primera, Corranda, Segona, Sarabanda, Giga, Chacon, Rondó i Tombó de Chambonnière són les parts d'aquesta suite per a clavecí número 4 en re major de Jean-Henri d'Anglebert, música composta a la cort del rei Lluís XIV de França. Sentíem la clavecinista Elisabeth Farr.
1: Catalunya Música.

Us acostem a Catalunya Música tot seguit una partitura de Dmitri Xostakóvitx, la seva cinquena sinfonia, escrita en la tonalitat de re menor l'any 1937. L'Orquestra Filarmònica d'Estocolm n'interpreta aquesta versió, dirigida per Yuri Aronovich.

0: En la interpretació de l'Orquestra Filarmònica d'Estocolm dirigida per Yuri Aronovich, que ara sentíem en un enregistrament del 1986, us oferíem la cinquena sinfonia en re menor, l'opus 47, de Dmitri Shostakovich.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Us convidem tot seguit a sentir les variacions sobre un tema de Chopin, obra que va compondre Frederic Mompou entre els anys 1938 i 1957. Ens acompanya el pianista Miquel Ferrer.

0: Són les variacions sobre un tema de Chopin que Frederic Mompou va compondre entre els anys 1938 i 1957, basant-se en el Preludi en la, opus 28, número 7, del compositor polonès. Sentíem el pianista Miquel Ferrer.
1: Catalunya Música.

La següent proposta que us fem avui aquí a Catalunya Música és la de l'audició de la Sinfonia número 1 de Robert Schumann, Sinfonia en si bemoll major, coneguda amb el sobrenom de Primavera, el seu opus 38. En aquesta gravació del 1985 podrem sentir el so de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Leonard Bernstein.

Era la sinfonia número 1 en si bemoll major, la sinfonia Primavera de Robert Schumann, aquesta que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Leonard Bernstein. La gravació era del 1985.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació sentint ara el trio per a flauta, viola i violoncel, opus 40 d'Albert Roussel. Ens acompanyen Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París. És un enregistrament de l'any 1984.

0: Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París ens oferien el trio per a flauta, viola i violoncel opus 40 d'Albert Roussel, obra composta l'any 1929.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: L'any 1986, Claudio Arrau va fer l'enregistrament que ara sentirem de la sonata per a piano número 21 en do major, Waldstein, l'opus 53 de Ludwig van Beethoven.

Aquesta era la sonata per a piano número 21 en do major, Waldstein, l'opus 53 de Ludwig van Beethoven, i la sentíem interpretada pel pianista Claudio Arrau.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor txec Bohuslav Martinů podrem sentir la Simfonia número 6, Fantasies Simfòniques, catalogada amb el número 343 i composta l'any 1953. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Václav Neumann.

S'acaba aquí la sinfonia número 6, Fantasies Simfòniques de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Václav Neumann en un enregistrament de l'any 1986.

0: hem sentit el segon moviment, Allegro quasi lento, de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, en la versió del violinista Isaac Stern i el pianista Alexander Zakin, una obra que va compondre el 1886 i que va dedicar el violinista Eugène Ysaÿe.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

L'escena que ara sentirem la trobem a l'acte quart de l'òpera Hamlet del compositor francès Ambroise Thomas. Nino Mekjaïdze, soprano, i el cor de Ràdio França i l'Orquestra Nacional de França, amb Daniele Gatti al capdavant, en fan la versió que sentirem tot seguit a Catalunya Música.

0: Era música operística d'Ambroise Thomas. Era l'escena de l'acte quart de l'òpera Hamlet que comença amb les paraules «Me cuelet cet bel» i la sentíem amb Nino Machaidze, soprano, al cor de Ràdio França i l'Orquestra Nacional de França, dirigits per Daniele Gatti.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'estudi en do sostingut menor, opus 25, número 7, de Frédéric Chopin, en un arranjament per violoncel i piano d'Alexander Glazunov, que interpreten el violoncel·lista Wolfgang Emanuel Schmidt i el pianista Gerald Foth.

0: Era l'estudi Opus 25 número 7 de Frédéric Chopin en un arranjament per violoncel i piano d'Alexander Glazunov interpretat pel violoncel·lista Wolfgang Emanuel Schmidt i el pianista Gerald Foth.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La sinfonieta per a orquestra de corda que tot seguit sonarà a la sintonia de Catalunya Música és de Bernard Herrmann. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida en aquesta ocasió per Isaiah Jackson.

Aquesta era la Sinfonieta per a orquestra de corda de Bernard Herrmann, que sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Izay Jackson.

0: Catalunya Música.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
4: Continuarem amb les 5 bagatel·les opus 23A de Gerald Finzi en un arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore. Els intèrprets són Robert Plain, clarinet, i la Northern Sinfonia, que dirigeix Howard Griffiths.

0: Robert Plain Clarinet i la Northern Sinfonia, dirigida per Howard Griffiths, eren els intèrprets d'aquest arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore de les 5 bagatel·les opus 23A de Gerald Finzi.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb el tono A que llore me obligan finezas de amor de Miguel de Irízar i Domenzain, un músic que va viure la segona meitat del segle XVII. Sentirem la versió que en fa el Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.

A que llore me obligan finezas de amor. Aquest és el tono de Miguel de Irízar i Domenzain, que ara sentíem, interpretat pel conjunt Nova Lux Ensemble, dirigit per Josep Cabré.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir la balada Une Jeune Fillette, arranjada per John Dowland, en la versió de José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.

0: Acabem de sentir la balada Une Jeune Fillette en l'arranjament de John Dowland, interpretada per José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per George Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us proposem l'ensalada La Trulla, de Bartomeu Càrceres. Els intèrprets són els membres de la Capella Reial de Catalunya, dirigits per Jordi Savall.

0: La Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall, interpretava l'Ensalada a la Trulla del compositor valencià de principis del segle XVI, Bartomeu Càrceres.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Johann Strauss fill són els Contes dels Boscos Vianesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

0: Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuem amb un fragment de l'òpera Fidelio de Ludwig van Beethoven, concretament l'ària de l'acte segon titulada Des besten Königs wink und wille, el més bon desig i voler del rei. Una ària que ens interpretarà el baix baríton Thomas Quasshoff amb l'acompanyament de les sopranos Deborah Voigt i Elisabeth Norberg-Schulz, entre d'altres, amb el cor de l'Òpera Estatal de Baviera, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigits per Colin Davis.

0: Era l'àrie Des Besten Königs Winken Wille, el més bon desig i voler del rei, de l'acte segon de l'òpera Fidelio de Ludwig van Beethoven. L'intèrpret era el baix-baríton Thomas Quasshoff, amb l'acompanyament de les sopranos Debra Voigt i Elisabeth Norberg-Schulz, entre d'altres, i els membres del Cor de l'Òpera Estatal de Baviera, el Cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera, dirigits per Colin Davis.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La sonata per a violí sol en mi major, opus 27, número 6, que sentirem a continuació, és d'Eugène Ysaÿe. Es tracta d'una obra del 1924 escrita en un sol moviment, el que interpreta Ty Murray.

0: Era la sonata per a violí en mi major, opus 27, número 6, d'Eugène Ysaÿe, i l'hem sentit en la versió de Ty Murray al violí.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Ara és el temps d'estimar pels camins. A la vora del riu, on l'herba és blana i acollidora, i a l'ombra dels vells arbres, a les fonts mig perdudes i allí on el bosc és més íntim. Ara és el temps de seure pels carrers, a parlar de futbol i de dones, havent sopat, formant grup a l'escassa voravia i veure com les noies travessen el carrer abans d'arribar i passen i s'allunyen una mica porugues. Ara és el temps dels fusters i dels paletes, temps de cantar tot treballant a ple sol, oblidant el risc de les vestides, oblidant l'esforç i la monotonia de la feina i del viure. Ara és el temps de passejar amb les nenes i la senyora que porta guants blancs per amagar els estralls del lleixiu a la tarda del diumenge, per l'ample carretera vorejada de plàtans, dient adeu-siau a tothom amb un gran gest del cap i envejant la muller dels que passen. Ara és el temps de les dones que cusen a la penombra de les entrades i s'adormen sovint damunt la feina. I és el temps dels homes que fan la sesta al racó més fosc de la casa a les tardes de sol, quan als carrers hi ha un silenci feixuc i fa una calor despòtica. Ara és estiu. L'estiu massís i una mica absurd, però intensament vell, que arriba sobtadament una nit qualsevol de principis de juny i que se'n va també sobtadament una nit qualsevol de finals de setembre. Miquel Martí i Pol. És el seu poema titulat L'estiu. Ell va publicar diversos poemes a les estacions de l'any i aquest, doncs, s'associa a la plenitud i a la maduresa. Tot i que també us dic una cosa, aquest poema va ser escrit l'any 57 i publicat el 66. I aquest estiu, o aquests estius que parla el poeta, doncs la veritat és que han canviat. No són ben bé així. Aquests són uns altres estius, els dels anys 50, 60, perquè la vida quotidiana ha canviat. Hi ha molts pobles, la feina al camp i a les fàbriques, tan present en la poesia de Martí Pol, ja no ocupa el mateix lloc, i els ritmes de vida, les vacances i les activitats d'estiu, que us he de dir, són diferents. Ja no parlem que els pobles i les ciutats han crescut i el clima és molt menys previsible. I de fons, doncs, és un estiu també diferent. Aquest era el de Victor Herbert, un compositor que va migrar als Estats Units i allà faria carrera, a Hollywood. I un dels temes que el donaria a conèixer seria aquest, Indian Summer, un tema que anys més tard un conegudíssim programa de ràdio faria servir com a banda sonora la careta d'entrada i de sortida del programa. Estimada senyora Francis, perquè veieu com les coses han canviat. Aquest poema, per tant, seria una mica de l'època d'aquesta música i d'aquell consultori. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts i bon dia.

Quan va acabar d'escriure aquest concert per a piano, el número 2, era a finals de l'hivern de l'any 1829. Aleshores tenia 19 anys. Vivia a Varsovia. Ell era polonès. En una carta a un amic, li escriu de com vol que s'interpreti el seu moviment lent d'aquest concert, aquest que estem sentint. Li diu així: "No s'ha de tocar fort, sinó més aviat romàntic, tranquil, melangiós." Ha de donar la sensació de contemplar amb tendresa, d'un cop d'ull, mil records estimats. És com meditar en un clima primaveral, sota la llum de la lluna. Es deia Frédéric Chopin.

Doncs aquest era el Larghetto, del concert número 2 per a piano en fa menor, l'opus 21 del pianista i compositor polonès Frédéric Chopin. El pianista era Emmanuel Ax, l'orquestra la de Filadèlfia, i dirigia Eugène Ormandy. I amb aquesta música ara deixem de posar-nos transcendents i marxem a Broadway. Ho fem amb aquest musical, que varen escriure la música Jerome Kern, la lletra Oscar Hammerstein. Una parella que varen estar uns anys escrivint èxits per Broadway. Showboat, Sweet Adeline, etc. Kern feia un temps que era a Hollywood i al cap d'uns anys va decidir tornar al teatre, que és d'on havia sortit. I és quan va escriure aquest musical. Aquesta és l'obertura, molt càlid per ser maig.

Doncs era música de Jerome Kern. Era l'obertura del seu musical Very Warm For Me. I que hem sentit de la versió de l'Orquestra Filarmònica Nacional que dirigia John McGlynn. I aquesta música ens fa viatjar ara als anys de joventut del violinista Isaac Perlman. Ell va néixer l'any 1945 a Tel Aviv. Els seus pares eren jueus, originaris de Polònia, i havien emigrat de manera independent al mandat britànic de Palestina, a mitjans dels anys 30. Doncs bé, ell, quan tenia 13 anys, va marxar als Estats Units, estudiar violí, estudiar música, a la Juilliard School. I aquesta música, aquest compositor, aquest concert per a violí, és un dels que tocava en aquest centre. I ara ha fet un disc, ha volgut retre homenatge a aquells compositors. I entre ells hi ha aquest, Jean-Baptiste Accolet, violinista, professor i compositor belga. De fet, aquest concert va ser escrit el 1868 per a violí i orquestra i té un sol moviment. I el que ha fet Isaac Perlman per tocar aquests concerts l'acompanya l'orquestra de la Juilliard School de Nova York, on ell va estudiar. I l'enregistrament s'ha fet a la sala de concerts de la Universitat de la Ciutat de Nova York. Dirigeix tot plegat, Lawrence Foster.

Música del compositor belga Jean-Baptiste Collet. Era el seu concert per a violí, el número 1. I que han sentit a la versió d'Itzhak Perlman acompanyat de l'orquestra de la Juilliard School de Nova York. Dirigia Lawrence Foster.

La seva carrera va explosionar l'any 55 amb el seu primer disc. I la seva carrera va anar ascendent fins l'any 67, quan va haver de parar degut a l'extrem agotament físic i a la seva addicció a l'heroïna. Va tornar als escenaris al Festival de Jazz de Berlín de l'any 1970. L'any 81 publicaria la seva autobiografia. Tot i en tot, moriria l'any 2006, com us deia, als 83 anys. Ara la sentim interpretant el tema de Walter Gross, Tender.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I amb aquesta música, imagineu-vos ara, ens traslladem a l'any 1532, que és quan va sortir publicada per primera vegada aquest poema èpic cavalleresc escrit per Ludovico Ariosto i titulat Orlando Furioso. Doncs bé, aquest poema, amb el temps, va començar a exercir una influència molt gran en la cultura. En música, el mateix Vivaldi, per posar un exemple, s'hi va fixar i en va escriure una òpera. Una òpera que es va estrenar a Venècia l'any 1727, Orlando Furioso. I aquesta ària pertany a aquesta òpera. És la que porta per títol Sol da te mio dolce amore i que interpreta el contratenor Filippo Minneggia.

I així acaba aquesta bellíssima ària d'Antonio Vivaldi, que pertany a la seva òpera Orlando Furioso. És l'ària Soldate mio dolce amore, i que interpretava Filippo Minecchia, acompanyat del conjunt instrumental de New Baroque Times, que dirigeix Pablo García.

I seguim fent via aquí la sintonia de Catalunya Música. I ho fem amb aquesta primera gravació d'aquesta violinista que tenia 16 anys quan va enregistrar aquest concert. Començava la seva gran carrera com a concertista. Ja havia estat èxit als seus concerts, el número 3 i el número 5 de Mozart. I estava amb aquest concert també respatllada per Herbert von Karajan. Ni més ni menys per Herbert von Karajan. I també per la seva filarmònica de Berlín. Tenia 13 anys quan havia debutat amb Karajan. Ell la va convidar a tocar amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I 3 anys més tard enregistrava, feia la primera gravació d'aquest Beethoven. És la gran Anne-Sophie Mutter.

0: I així acaba aquest segon moviment, aquest larghetto del concert per a violí en re major, l'opus 61 de Ludwig van Beethoven, en una versió de l'any 1980, de la Deutsche Grammophon. Era l'enregistrament que va fer Hans-Sophie Mutter amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín, amb Herbert von Karajan al capdavant.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I entre una cosa i una altra, músiques, músics, històries, doncs hem arribat al final del tour d'avui. I avui, com a souvenir, us porto El temps vola. Sí, perquè sense adonar-nos ja tenim passat una altra vegada el Sant Jaume. Un any més, perquè el temps passa, el temps vola. Això ja s'ho preguntava Sant Agustí a les Confessions quan deia: què és el temps? Si ningú no m'ho pregunta, ho sé. Però si m'ho pregunten i ho vull explicar, ja no ho sé. I aquest perplex Sant Agustí es va adonar que parlem del temps com si el veiéssim. És a dir, diem que és llarg o curt com si fos un fil o una corda. Potser seria més tranquil·litzador, mireu què us dic, poder mirar-lo mentre passa, i es va

transformant. Però la realitat no és així. I organitzem el temps en unitats. Segons, minuts, hores, dies, mesos, anys, sense tenir les idees clares. No sabem què mesurem quan mesurem el temps. L'únic que sentim és un sol instant, sempre en trànsit. I de fons, doncs de fons, és música de Cristóbal de Morales. És Parche Mii Domine, en la versió de Jan Garbarek, amb els Hilliard Ensemble. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història, i ens retrobem, si voleu, dissabte. Ja serà el darrer cap de setmana d'aquest gran tour d'estiu. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta. Adéu-siau.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
3: Et veig una mica inquiet aquests dies.
4: Ara qui viu com solíem viure?
2: Perquè tot un món s'acaba.
4: La casa, el servei.
3: Quants en veus fora, doncs?

0: quants.
1: Ai, senyor.
2: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dor i Clara Yumi Khan, i obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: ...2026... 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Han passat 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial i 50 de la mort de Dmitri Shostakovich. Per commemorar tots dos aniversaris, l'Orquestra Filarmònica Txeca, sota la batuta del seu director principal, Semyon Bishkov, interpreta una de les sinfonies de guerra de Dmitri Shostakovich, la vuitena, una obra esgarrifosa que el govern soviètic va prohibir per la seva implacable tristesa. A la primera part coneixerem un dels talents pianístics de l'actualitat, Mao Fujita, que torna al Rudolfinum de Praga per interpretar la burlesca de Richard Strauss, una pàgina de gran exigència virtuosística. La ràdio txeca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat l'octubre passat. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

Aclamat com un dels pianistes més extraordinaris de la seva generació, el japonès Mao Fujita va assolir notorietat internacional després de guanyar el concurs Clara Haskell el 2017 i d'obtenir la medalla de plata al concurs Tchaikovsky 2 anys després. El 2023, amb 24 anys, Mao Fujita va debutar al Carnegie Hall i el New York Times el va elogiar amb paraules així: ones de filigrana

cadena aèria van emergir en corrents gairebé continus. Mau Fujita actua avui al Rudolfinum de Praga, al costat de la Filarmònica Txeca, per interpretar La Burlesca, obra d'un jove Richard Strauss, escrita cap al 1886 quan tenia 21 anys. El títol, Burlesca, remet al caràcter de paròdia, a l'estil de les burlesques destinades a fer sàtira d'alguna altra obra, amb intenció humorística i sovint també d'homenatge. Sembla que aquí Richard Strauss fa una paròdia de la música de Brahms. D'orquestració innovadora, La Burlesca de Richard Strauss dona una participació destacada a les timbales, però l'instrument solista és el piano, que ha d'afrontar una partitura d'una dificultat tècnica fora mesura. El pianista Mao Fujita assumeix les demandes virtuosístiques d'aquest concert per piano de Richard Strauss, Burlesca.

El pianista Mao Fujita, al costat de l'Orquestra Filarmònica Txeca i sota la direcció de Semyon Bishkov, ens ha ofert l'exigent burlesca per piano i orquestra en re menor de Richard Strauss. Ara el jove pianista japonès ens obsequia amb una peça de la seva terra, una peça del recull Viatge del So, titulada El ball, del compositor japonès Ichiro Nodaira.

compositor japonès Ichiro Nodaira, amb la qual el jove pianista Mao Fujita ens ha obsequiat després d'haver interpretat la burlesca de Richard Strauss. A la segona part, Semyon Bishkov, al capdavant de la Filarmònica Txeca, dirigeix una de les anomenades Sinfonies de Guerra de Dmitri Shostakovich, la vuitena, escrita en els dies més foscos del 1943 i que reflecteix el patiment i els tràgics conflictes interns del compositor. Un cop més, per entendre-la, hem de fer referència al context històric. Som en plena Segona Guerra Mundial, en un canvi de tendència a favor de l'Exèrcit Roig, perquè després de la batalla de Stalingrad, el front alemany d'Orient comença a retrocedir. Ara bé, el preu que va pagar l'URSS per aquests combats va ser de centenars de milers de morts i ferits. A tot això s'hi suma la fam, la pobresa i la societat altament deprimida que hi havia en aquells anys a la Unió Soviètica. Doncs bé, Dmitri Shostakovich escriu aquesta vuitena sinfonia pensant en tot això, en l'horror de la guerra i en l'horror del totalitarisme, tant del règim nazi de Hitler com del règim comunista de Stalin. És, per tant, una sinfonia que desprèn la tristesa que Shostakovich sent per cadascuna de les víctimes mortes en batalla o bé oprimides pels seus governs. La va estrenar de seguida la Simfònica Estatal de l'URSS, dirigida per Yevgeny Meravinsky a Moscou. La rigorosa premsa musical soviètica, supervisada pel govern, va ser favorable. Amb cautela, va elogiar que l'obra havia transmès la fúria del poble rus davant dels invasors feixistes. Però poc després van arribar els atacs. Primer de la Unió de Compositors i més tard en l'àmplia condemna del Comitè Central del Partit Comunista d'allò que anomenava formalisme decadent en les arts, la vuitena de Shostakovich va quedar apartada pel seu pessimisme, individualisme malsà i subjectivisme extrem i complex. Veureu que el primer moviment és un llarg adagio que va acumulant tensió. El segon és una marxa d'impuls caricaturesc. El tercer és una altra marxa que, amb un ritme obstinat i amb dinàmiques fortes i sobtades, genera un intens dramatisme. Després ve una passacalla tràgica i penetrant i, per acabar, un moviment de caràcter pastoral, aparentment alegre, amb elements de dansa i motius folklòrics, però que s'esvaeix en un estrany clima indeterminat, més aviat amenaçador i de regust pessimista. Tot això és el que sentim en aquesta magnífica sinfonia número 8 en do menor, opus 65 de Dmitri Shostakovich.

0: Una de les anomenades Simfonies de Guerra de Dmitri Shostakovich és la Simfonia número 8 en do menor, opus 65, un retrat musical d'un home a qui el terrible martell de la guerra va deixar commocionat. Després de la guerra, escrivia, no existirà mai cap victòria perquè no hi ha victòria possible en llocs on ha mort tanta gent. Només quedarà un raig d'esperança. L'obra de Shostakovich que no ens deixa mai indiferents. Les autoritats russes volien una sinfonia que magnifiqués les grans gestes de l'Exèrcit Roig, que aquell 1943 ja feia recular les tropes nazis. Per tant, un cop més, el missatge de Shostakovich va ser titllat de pessimista, trist i sobri, d'antisoviètic, contrari a les idees de propaganda del règim comunista. Ens ha acompanyat l'Orquestra Filarmònica Txeca sota la batuta del seu director principal, Semyon Bishkov. A la primera part hem sentit el pianista Mao Fujita en la interpretació de la burlesca de Richard Strauss. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert, enregistrat per la ràdio txeca l'octubre passat al Rudolfinum de Praga. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una estona excel·lent. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

Dediquem els pròxims minuts a sentir un dels magnífics concerts de Johann Sebastian Bach. Hem triat el concert per violí, corda i continu en mi major, número de catàleg 1042, que consta dels moviments Allegro, Adagio i Allegro Assai. És una obra composta a Köthen cap a l'any 1720. En sentim una esplèndida versió a càrrec de l'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia amb Gottfried von der Goltz al violí i la direcció.

0: L'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia, amb Gottfried von der Goltz, violí i direcció, ens ha ofert aquest magnífic concert per violí, corda i continu en mi major, número de catàleg 1042 de Johann Sebastian Bach.
1: Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Comença aquí, Demà serà una cançó. Música, històries i la calma necessària per gaudir-ne. Si més no, això és el que voldríem, la veritat. Jo sóc la Maria Montes, el control tècnic m'acompanya en Pau Blasi i el camí avui ens conduirà cap al nord, fins a Suècia, on trobarem tota una pionera en la història de les dones en la música, Elfrida André i la seva primera simfonia.
1: Demà serà una cançó, amb Maria Montes.
0: Què és ser pionera? Si ens deixem guiar per la definició de l'Institut d'Estudis Catalans, pionera és aquella persona que va obrint camí en les exploracions de noves terres, en els avenços científics, en el progrés, etc. Per nosaltres, en aquests racons, la matèria primera és la música i, com a qualsevol àmbit, al llarg del temps s'han obert també aquests nous camins que mencionava la definició. Les dones, pel fet de ser-ho, de no formar part del col·lectiu hegemònic, s'han trobat amb la necessitat de ser pioneres, de reclamar el seu espai també en l'àmbit musical. Si bé és cert que hi ha molts noms que poden formar part d'aquesta categoria, ho és també el fet que, malgrat la importància de la seva tasca, aquestes pioneres sovint no les coneixem, perquè sol passar que les que obren camins no són les que recullen la fama. I si aquest reconeixement públic per les dones ja és limitat, imagineu-vos com serà per aquelles que van desbrossar els primers trams de la ruta. Amb tot això, vull dir-vos que de dones pioneres a la música n'hi ha moltes més de les que podrien venir-nos a la ment, i és lògic. Per part meva, ja que tinc aquest espai i aquest micròfon, avui m'agradaria situar el focus sobre una d'elles. Organista, compositora i directora d'orquestra, el seu nom era Elfrida André. I la veritat, és difícil concebre que una sola persona fos capaç d'obrir tants camins. Perquè Elfrida André, d'una banda, als 16 anys va ser la primera dona a aconseguir la titulació superior d'organista al seu país, al Conservatori d'Estocolm. Respecte a aquesta qüestió, hi havia un petit inconvenient afegit, i és que la professió d'organista només estava permesa als homes, tant per l'Estat com per l'Església. Doncs bé, 4 anys més tard, i amb el suport del seu pare, André havia presentat una esmena al Parlament suec perquè es modifiqués aquesta llei. Els diputats van acceptar-la i la llei va canviar. Convençuda que les dones havien d'aspirar a l'elevació, per dir-ho en les seves paraules, Elfrida André també va impulsar altres canvis legislatius, com el que va permetre que treballessin com a telegrafistes. Elfrida André, arran de l'apertura de la llei sueca, es convertia també en la primera dona organista professional no només del seu país, sinó de tota Europa. El lloc que va aconseguir va ser el d'organista a la catedral de Göteborg, la segona més important del país, després d'enfrontar-se a uns altres 7 candidats i si es

estaria pràcticament fins al final de la seva vida. Tot i aquest rol d'intèrpret, André compondria obres de multitud de gèneres i era habitual que oferís concerts en què ella mateixa les dirigia. De fet, també va ser la primera dona a Suècia a dirigir una orquestra sinfònica. I va fer-ho davant d'un públic no sempre tan obert com voldríem aquest tipus d'avanços i canvis. A més, també va fer classes, va formar altres dones organistes com ella i va formar part de la Reial Acadèmia Sueca de Música. Ja veieu que de motius n'hi hauria de sobres perquè la memòria d'Elfriede André fos prou més viva. En tot cas, aquest només ha estat un resum ràpid de tota una vida dedicada a la música amb moltes de les seves variants i de ben segur que podrien afegir-s'hi molts més matisos a la seva trajectòria. Però a partir d'ara, prefereixo que sigui la seva música la que ens ocupi. Començant per una de les peces que encara avui continua formant part del repertori de moltes agrupacions corals sueques. Un dels cants del cicle Ur Drömlif, el primer, que comença amb uns versos que podríem traduir com «Mentre vagaregem pels cursos ombrívols dels rierols». Oh.

Així començava el cicle vocal Ur Drumlif, música escrita per Elfriede André, que afegia una nova dimensió sonora a textos de Viktor Rydberg, un dels grans noms del romanticisme suec i que aquí interpretava el sextet alemany Singapur. Aquesta ha estat la nostra presa de contacte amb la música d'aquesta compositora sueca i, un cop fetes les presentacions, ens acostem, ara ja sí, a l'obra central del programa, la seva primera simfonia, escrita l'any 1869. La història d'aquesta peça, lamentablement, és la història d'un fracàs. La d'una estrena absolutament fallida, un vespre d'hivern en què l'autora abandonava l'auditori on s'estava interpretant l'obra abans fins i tot d'arribar al segon moviment. El motiu? Alguns van dir que les còpies de les partitures que s'havien repartit a l'orquestra eren plenes d'errors, però l'autora tenia una altra teoria. Els músics tocaven malament de forma deliberada. Els violins s'endarrerien i allò esdevenia un batibull indesxifrable. Algunes cròniques a la premsa van anar més enllà. L'obra en si mateixa era horrorosa i no hi havia res més a dir. Aquells esdeveniments van afectar Elfriede André, que va emmalaltir durant uns dies i que va trigar 10 anys a tornar a presentar una simfonia pròpia. Però aquí la clau és justament aquesta. Tot i els desastrosos precedents, va fer-ho. La seva era una voluntat de ferro. Durant els pròxims minuts, però, ens endinsarem a una versió que farà prou més justícia a aquella primera simfonia, la que ha presentat la Simfònica de Norrköping aquest 2025 sota la batuta de Hermann Boehmer. La primera aproximació d'Elfriede André a l'orquestra i al gran format, escrita a principis de la seva carrera professional. Comencem, doncs, amb les claus d'escolta. El primer dels quals...

4 moviments de la sinfonia és un allegro que comença amb una introducció vibrant. Trèmolos a les cordes i sense gaires preàmbuls, ens situem a un ambient ampli de celebració, on aviat es presentaran tots els grups instrumentals amb fragments com aquest solo d'oboè. Andrea, aquest allegro, va optar per combinar les textures plenes de les cordes amb enllaços executats pel vent, una expressivitat que condueix també a temes més lírics.

Els motius s'aniran desenvolupant i passaran pels diversos grups instrumentals de l'orquestra, amb moments àlgids com els que incorporen l'efecte dels metalls. I entre contrastos i impulsos romàntics arribarem al final, que connectarà amb el segon dels moviments, un intermezzo a què acompanya la indicació Allegro con spirito, d'aires fugats en què les cordes entren de manera esglaonada.

Hi haurà moments en què les cordes cantin. I també, com sentim, Espai pel vent, amb temes que reforçaran l'aire juganer d'aquest segon temps. El tercer moviment serà un andante, un moviment lent on recuperem l'efecte del trèmolo.

En línies generals, ens trobem davant d'un moviment tranquil, de desenvolupament lent. És el més llarg de l'obra, en què apareixeran melodies amables també en els instruments de vent. I per últim, és clar, el finale, Allegro molto.

Aquest serà un moviment àgil, on la melodia incorpora una subdivisió ternària que fa que flueixi, on sentim que l'orquestra s'expandeix. Un fragment final de colors optimistes i oberts. I, dit això, no em queda més que desitjar-vos una bona escolta de descoberta. Sentim completa, doncs, la primera simfonia, en sol major, d'Elfriede André, música del 1869 que interpreta la Simfònica de Norrköping, dirigida per Hermann Boimer.

Era música d'Elfrida André, la seva primera sinfonia, escrita i estrenada l'any 1869 a Estocolm, i que aquest 2025 interpretava la Simfònica de Norrköping, en una gravació on l'orquestra situava aquesta obra a l'alçada dels temps, més enllà dels prejudicis que va haver d'enfrontar en el moment de la seva estrena, quan el lloc de les dones era prou lluny de l'escriptura musical de gran format. Malgrat tot el que Elfrida André va aconseguir en vida, tant en l'àmbit musical com extramusical, la seva memòria va diluir-se ràpidament després de la seva mort, l'any 1929. La bona notícia és que de fa relativament pocs anys ençà, grups com la Simfònica de Norrköping estan revitalitzant el seu llegat. I així, us proposo que arribem al final d'aquesta estona compartida amb un fragment d'una altra de les seves obres que darrerament ha estat revisitada. El seu trio en piano en sol major, que veia la llum 20 anys després d'aquella primera sinfonia a la ciutat de Göteborg. Ens sentim el seu primer moviment, Allegro agitato, en la versió del trio Boulanger.

I així, amb el trio en piano en sol major del Frida André, hem arribat avui al final d'aquest Demà serà una cançó, un espai des del qual ens agrada endinsar-nos en l'experiència musical sense prejudicis i que, si de tant en tant ens permet contribuir a la memòria de les oblidades, doncs molt millor. Esperem que la proposta us hagi resultat engrescadora. Gràcies, doncs, de part dels que avui hem treballat, Pau Lasi al control tècnic i jo mateixa, Maria Montes, davant del micròfon. Fins aviat!

0: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
1: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
2: Ara qui viu com solíem viure?
0: Perquè tot un món s'acaba.
2: La casa, el servei.
1: Quants en veus fora, doncs?
2: Uns quants.
1: Ai, senyor.
0: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka.
3: A Catalunya Música. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música.

Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Cada any, el Festival Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica defineix una sèrie de temàtiques que vertebren la programació dels concerts que es fan en edificis històrics, museus i equipaments municipals. Aquest 2025 ha celebrat tres noms: Maurice Ravel, Luciano Berio i Erik Satie, tres dels compositors més influents del segle XX, figures que, cadascuna a la seva manera, van revolucionar el món de la música amb la seva audàcia creativa, amb la seva imaginació sonora i amb un enfocament innovador cap a la composició. Un dels concerts del festival ha estat el de la soprano Michelle Breguin i el pianista Lucas Huber, amb cicles de cançons d'aquests tres compositors, Ravel, Berio i Satie, i peces també de Poulenc i Ullmann. Un recital que va enregistrar Catalunya Música el març del 2025 a la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, a Barcelona. Michelle Breguin ha estat solista al Teatre du Châtelet, al Teatre dels Camps Elisis i a la Monet de Brussel·les. Aquesta soprano coloratura canta també amb grups de música antiga i brilla en recitals de lied o chanson francesa, com en aquest que actua al costat del pianista Lucas Huber Sierra, que és pianista acompanyant vocal a la Universitat de Música Hans Eisler de Berlín. Michelle Breguin i Lucas Huber comencen el recital amb les cinc melodies populars gregues de Maurice Ravel, escrites l'any 1904 de forma urgent per un amic d'un amic que feia una conferència sobre la cançó popular grega. Un altre amic, d'ascendència grega, va triar cinc cançons populars de l'illa de Quios i, traduïdes del francès, les va regalar a Ravel, que en va escriure els acompanyaments de piano en menys de dos dies. Hi ha una cançó per la núvia al matí del dia del seu casament, la Chanson de la Marie. Després, una reunió de les ànimes més valentes a l'església, la Bain vers l'Église. També un pretendent que presumeix davant la dama que desitja de les seves habilitats, la seva espasa afilada i el seu amor, quelque âme comparable. La Chanson de Couillard de l'Antisque és un himne a la bellesa i l'última cançó del recull, Tugue, és tota una festa. Són les cinc melodies populars gregues de Maurice Ravel que sentim interpretades per Michelle Breguin, soprano, i Lucas Huber, piano.

Són les cinc melodies populars gregues de Maurice Ravel, compostes per il·lustrar una conferència sobre la cançó popular grega el 1904. El recital de Michel Breant i Lucas Huber al Festival Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica continua amb una mostra de la cançó de Luciano Berio. És una ocasió per recordar aquest pioner de la música electrònica i un dels noms clau de l'avantguarda musical. I el recordem a través d'una de les seves col·leccions de cançons populars, les Quattro Canzoni Popolari del 1947, que no són ben bé cançons tradicionals, sinó que Berio les va fer de nou a partir de poemes antics. Dolce Cominciamento, sobre un text anònim sicilià, La donna ideale, sobre un text anònim genovès, que enumera el que un home ha de buscar en una esposa, Avendo grandizio, sobre un text de Jacopo da Lentini, i Ballo, sobre un text anònim sicilià, que retrata l'amant com un home ximple. Són les Quattro Canzoni Popolari de Luciano Berio.

Són les quattro canzoni popolari de Luciano Berio que hem sentit interpretades per Michelle Perrin, soprano, i Lucas Huber, piano, i que continuen el concert a Barcelona amb un dels millors compositors de cançó francesa, Francis Poulenc, que al començament de la seva carrera va decidir que escriuria melodies sobre textos de poetes vius i que conegués personalment. I un dels seus poetes preferits i amb qui tenia amistat era Louis de Villemorin, de qui Poulenc destacava la seva audàcia sensible, el desgavell i l'avidesa. Un dels reculls sorgits d'aquesta admiració és Fiançailles pour rire, Compromès rialler, un cicle de 6 cançons del 1939 que es va estrenar el 1942 a la Sala Gaveau de París. Són La dama d'André, A l'herba, Ell vola, El meu cadàver és tou com un guant, Violí i flors.

anglesa amb la perfecció tècnica. La seva tasca de reestructuració i revisió del llenguatge musical i pianístic és encara avui una referència clau pels músics i compositors. A l'herba és una cançó sobre un poema de Paul Verlaine i a Tres vells ocells del paradís parla una noia l'estimat de la qual ha anat a la guerra. Els tres ocells, les tres aus del paradís, en aquesta cançó representen els colors de la bandera francesa i cadascun porta un record del seu amor, una mirada d'ulls blaus, un petó del blanc més pur i un cor amorós de color carmesí.

Dues cançons de Maurice Ravel a l'herba i tres vells ocells del paradís amb Michel Brean, soprano, i Lucas Huber, piano, en aquest concert fet a Barcelona al Festival Ciutat de Clàssica 2025. Continuem amb l'enginyós, irònic i excèntric compositor francès de principis del segle XX, Erik Satie, un dels precursors de l'impressionisme musical i fins i tot del minimalisme. Erik Satie va escriure les tres melodies per la mezzosoprano Jeanne Bathory, una estrella del món de l'òpera parisenca i una vigorosa promotora de la nova música francesa. Bathory les va estrenar amb el pianista lleidatà Ricard Vinyes al festival Ravel Satie de París el 1916. Més tard, les va interpretar en un concert benèfic per a artistes afectats per la guerra, que es faria conjuntament amb una exposició de pintura moderna. El disseny del programa es va encarregar Henri Matisse i Pablo Picasso. És un recull breu de 4 minuts de durada que conté les cançons L'estàtua de bronze, de Fanéó i El barreter, tres melodies d'Erik Satie.

Són les tres melodies d'Erik Satie, l'estàtua de bronze de Fanéó i el Barreter. El recital de Michel Breant i Lucas Huber al Festival Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica s'acaba amb l'obra de Victor Ullmann, un dels compositors d'origen jueu que van morir tràgicament a Auschwitz-Birkenau. Després de la Primera Guerra Mundial, Victor Ullmann va estudiar a Viena amb Arnold Schönberg, però aviat es va traslladar a Praga, on es va poder dedicar plenament a la composició. Malauradament, el 1942, la seva vida va fer un gir quan les autoritats d'ocupació alemanyes el van deportar al gueto de Theresienstadt juntament amb milers de jueus més. Tot i així, no va deixar la música ni tan sols en les condicions més difícils. Just l'any anterior de ser deportat, va compondre l'Opus 34, un cicle de cançons titulat Sis sonets de Louis Labbé. És música de Victor Ullmann.

0: Aplaudiments per a Michelle Pagan, soprano, i Lucas Huber, piano, que ens han ofert els 6 sonets de Louis Labbé, l'opus 34 del compositor Victor Ullmann, un cicle compost el 1941. Avui la soprano Michelle Pagan i el pianista Lucas Huber ens han ofert cicles de cançons de Ravel, Berlioz, Satie, Poulenc i Ullmann. Un concert del Festival Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica que van registrar Catalunya Música el març del 2025 a la Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova a Barcelona. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Ens situem ara en el barroc centreeuropeu amb el compositor Heinrich Ignaz Franz von Weber i l'esplèndida Missa Bruxellensis, una obra d'estil policoral venecià per doble cor a 8 veus, 7 solistes i conjunt instrumental completada l'any 1704. Ens sentim la versió de la Capella Reial de Catalunya i el Concert de Nacions sota la direcció de Jordi Savall.

Magnífica versió de Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, que ens han ofert la missa Bruxellensis del compositor barroc centreeuropeu Heinrich Ignaz Franz von Weber.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir una de les millors versions que s'han fet de la sonata per a violí i piano en la major de César Franck. És la que l'any 1985 van enregistrar Shlomo Mintz, violí, i Yefim Bronfman, piano.

0: És la versió que Shlomo Mintz, violí, i Yefim Bronfman, piano, van fer l'any 1985 de la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va compondre l'any 1886.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit arriba aquí a Catalunya Música la segona lliçó de Tenebres pel Dimecres Sant, composta per François Couperin. És música per a soprano i baix continu que sentirem interpretada per la soprano Patricia Petitbon i el conjunt instrumental Les Arts Florissants, dirigits per William Christie.

0: El conjunt instrumental Les Arts Florissants, que dirigeix William Christie, acompanyava la soprano Patricia Petitbon en la interpretació que ara sentíem de la segona lliçó de Tenebres pel Dimecres Sant per a soprano i continu de François Couperin.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.

Ara podrem sentir l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner en una transcripció per a piano que en va fer Franz Liszt. La interpretació és del pianista Jorge Bolet.

És una transcripció per a piano de Franz Liszt de l'obertura de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner. N'hem sentit la versió del pianista Jorge Bolet.

Tot seguit us proposem l'audició del poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, en la versió per a dos pianos que interpreten Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.

0: Sentíem la versió per a dos pianos del poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, interpretat per Marta Argerich i Alexandre Rabinovich.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Música d'Edward Elgar per continuar la programació de la nostra sintonia. Sentim la Nursery Suite per orquestra, interpretada per l'Orquestra de Cambra Anglesa sota la direcció de Paul Goodwin.

0: És la Nurseries Suite per orquestra que Edward Elgar va compondre l'any 1930. Sentíem l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Paul Goodwin.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: La nostra programació avui continua amb un dels lieder del cicle El cant del cigne, de Franz Schubert. Frühlingssehnsucht, o Nostàlgia de primavera, és aquesta cançó Deutsch 957 número 3 que interpreta el baríton Matthias Goerne, acompanyat pel pianista Christoph Eschenbach.

0: Era el baríton Matthias Goerne, que amb l'acompanyament del pianista Christoph Eschenbach interpretava el Lied Frühlingssehnsucht, o Nostàlgia de primavera, un dels del cicle El cant del cigne de Franz Schubert. Era el Lied Deutsch 957, número 3.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
2: Arriba ara a la sintonia de Catalunya Música una cantata de Johann Sebastian Bach, la catalogada amb el número 127, que porta per títol Herr Jesucrist war Mensch und Gott, Senyor Déu Jesucrist, home veritable i Déu. Sentim-ne la versió de Dorothy Mills, soprano, Matthew White, contratenor, Jan Kobo, tenor, i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant sota la direcció de Philip Herrefiger.

0: Aquí s'acaba la cantata catalogada amb el número 127 en la producció de Johann Sebastian Bach. Herr Jesucrist, war Mensch und Gott, Senyor Déu Jesucrist, home veritable i Déu. Hem sentit les veus de Dorothy Mills, soprano, Matthew White, contratenor, Ian Cobow, tenor i Peter Cui, baix, amb el Col·legium Vocal de Gant i l'orquestra del Col·legium Vocal de Gant, sota la direcció de Philip Herrefige.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Cicle Coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
2: Us donem la benvinguda a una nova edició del programa de música coral de Catalunya Música, el Cicle Coral, que us proposa una vegada més acompanyar-vos durant gairebé una hora, avui amb l'audició dels fragments corals d'una obra simfònico-coral molt original. Avui us parlarem i sentirem la Simfonia número 10, anomenada Ameríndia, del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos. Abans d'entrar en matèria, permeteu-nos que us enviem una salutació ben cordial als membres de l'equip que us acompanyarem durant tota aquesta estona, Oriol Pinart, encarregat del control tècnic, i qui us parla, Albert Torrents. Nascut a Rio de Janeiro el 1887, Heitor Villa-Lobos és considerat el principal compositor del Brasil del segle XX. Ell va ser qui va reformular el concepte de nacionalisme musical i segurament també el seu millor representant. Va escriure al voltant de 1.000 obres, entre les quals 13 sinfonies, una, la que avui ens ocupa, i gairebé totes fan servir melodies i ritmes del folclore brasiler. De vegades també va fer servir tècniques politonals, possiblement per influència d'autors europeus com Puccini o Milhaud, amb qui el va unir una important amistat durant l'estada que aquest últim va fer al Brasil. Es va distingir, entre d'altres, per l'ús de recursos que molts han considerat arbitraris i fins i tot excèntrics, com ara, per exemple, una composició per piano on una mà toca les tecles blanques i l'altra les negres, o les obres que escrivia a partir de fotografies, com la que va basar en el perfil de l'Skyline de Nova York. Del seu catàleg han passat a la història els famosos xoros, que sintetitzen les músiques populars brasilera i índia, així com la mescla de l'element brasiler i el contrapunt a la manera de Bach a les baquianes brasileires compostes entre 1930 i 1945. Aquesta sinfonia número 10 que avui sentirem, composta a Rio de Janeiro el 1952, fruit d'un encàrrec per la celebració del quart centenari de la ciutat de São Paulo i dedicada per l'autor a la seva esposa, Arminda, segueix la tradicional divisió en moviments de les sinfonies. Inclou solistes i cor, que canten tres idiomes, i la instrumentació és la pròpia d'una gran orquestra augmentada i enriquida amb instruments populars brasilers. És per això que, tal com ha passat sovint amb la forma sinfonia, especialment a partir de Mahler, aquesta obra es podria catalogar més aviat com a oratori, ja que els textos utilitzats mantenen una estreta relació entre si i en el conjunt s'observa un clar decurs dramàtic. L'obra s'estructura en cinc parts, de les quals la primera és exclusivament instrumental. Abans d'anar més enllà en la descripció de la sinfonia, doncs, us proposem començar a sentir-ne els primers fragments vocals. Avui, durant el programa, sentirem diverses parts d'aquesta composició, sempre en la versió enregistrada pel director Víctor Pablo Pérez, al capdavant dels solistes vocals Francisco Bass, tenor, els barítons Enrique Vaquerizo i Santo Sariño, l'orquestra sinfònica de Tenerife i una massa coral formada pels cors Reyes Bartlett, el de la Universitat de les Illes Balears, el cor de cambra de Tenerife i el cor del Conservatori Superior de Música de Tenerife. Comencem, doncs, amb el segon moviment, un lento titulat Grito de Guerra.

Era el segon moviment de la Sinfonia número 10, Ameríndia, d'Heitor Villa-Lobos, una segona part titulada Grito de guerra, que expressa, entre d'altres, l'alegria del creador per la seva pròpia creació, però sobretot per la de la figura de la Verge Maria. El text d'aquest moviment i de la resta de la sinfonia consisteix bàsicament de diversos fragments del poema Mariano de José de Ancheta, missioner nascut el 1534 a San Cristóbal de la Laguna, l'illa canària de Tenerife, i evangelitzador del Brasil. La figura d'Ancheta apareix sovint associada a les possibles empremtes de l'existència d'una cristianització antiga en diversos indrets d'Amèrica, abans de l'arribada dels conqueridors. Nombrosos testimonis recullen el record dels indígenes d'un benefactor i legislador desaparegut, en el cas del Brasil, anomenat Sumer.

primer, que els va ensenyar a viure segons unes normes establertes i a cultivar iuca, i que després va desaparèixer al mar i va deixar impresa a les platges la petjada dels seus peus sagrats. La mitologia indígena també indica que Sumé, aquest home bondadós, de raça blanca i barba també blanca, identificat amb l'apòstol Sant Tomàs, va ser cremat o ofegat al mar perquè, a banda de les coses útils que ensenyava, també els imposava regles i manaments contra, per exemple, la poligàmia i l'antropofàgia. Tot i el temps transcorregut des de la seva desaparició, els indis mantenien sempre viva l'esperança de la seva tornada. És per això que l'arribada al Brasil de l'evangelitzador José de Anchieta s'associa amb la tornada de l'enyorat Sumé, no només perquè es tracta de l'aparició d'un home bo, de raça blanca que prové del mar, sinó també perquè, juntament amb els seus companys jesuïtes, es va convertir en l'autèntic pare de la nova societat euroamericana que neix al Brasil al segle XVI. Tot seguit us oferim el tercer moviment de la sinfonia, titulat Scherzo, Allegretto Scherzando, en el qual sentirem diversos textos en llengua tupí. El primer interpretat per un cor femení, el segon a càrrec del cor masculí i el tercer interpretat per un cor mixt sota l'epígraf Indis i Índies.

0: Acabem de sentir el tercer moviment Scherzo, Allegretto scherzando de la Sinfonia número 10, Amerindia, d'Heitor Villa-Lobos, a la qual estem dedicant aquesta edició de cicle coral. El que hem sentit en bona part d'aquest tercer moviment semblen cançons populars indígenes, probablement preses per Villa-Lobos dels seus freqüents contactes amb diverses poblacions índies pròximes a Rio de Janeiro. No tenen res a veure, per tant, amb les composicions de José de Anchieta en la llengua indígena brasilera del segle XVI, el Tupinambá. No obstant això, sí que representen un testimoni de la conservació, fins al moment actual, d'aquesta llengua, els primers textos escrits de la qual i la seva primera codificació lingüística van ser obra d'aquest missioner canari. El poema De Beata Vergine Dei Matre Maria, de prop de 6.000 versos, és amb tota seguretat l'obra més important d'Anchieta. El va compondre cap a l'any 1563 i el mateix poeta ens indica que el va escriure per complir una promesa a la verge, feta quan es trobava retingut com a hostatge en un poblat indi, en una situació de perill, mentre intentava aconseguir la pau entre els indis i els pobladors europeus de les naixents ciutats colonials. El poema no es publica fins un segle més tard, el 1663, a càrrec del cronista de la Companyia de Jesús al Brasil, el pare Simón de Vasconcelos.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: El poema fa referència a tres aspectes fonamentals. En primer lloc, l'aspecte biogràfic de la Verge Maria, és a dir, la narració cronològica de la seva vida, des de la seva concepció fins a la coronació. No en va, el poema d'Anchieta era conegut també amb el nom de Vida de Nostra Senyora, perquè ofereix una biografia de la Mare de Déu bastant completa, fent servir com a fonts els passatges evangèlics que parlen de la Verge. Un segon aspecte el constitueix l'exaltació de Maria com a ésser privilegiat per sobre de la resta de mortals en virtut dels dons que Déu li ha concedit. I el tercer i últim aspecte són el conjunt d'intervencions personals del poeta mitjançant diàlegs, súpliques, pregàries, cants, himnes, peticions d'ajuda i de perdó per les faltes comeses, etc. I aquests tres poemes es troben entrellaçats els uns amb els altres durant tot el poema, ja que Anchieta se serveix dels diversos episodis de la vida de la Verge com a punts concrets de meditació i contemplació, en què pren part personalment amb un diàleg continu amb la protagonista del poema, la Mare de Déu. Per això el poema també se l'ha denominat poema meditació i alguns comentaristes hi volen veure un reflex del mètode usat per Sant Ignasi en els seus exercicis espirituals. Sigui com sigui, queda clar que no ens trobem al davant d'un simple divertiment poètic, sinó d'una manera d'expressar la profunda devoció de l'autor a la Verge Maria, sovint entremesclada amb certs continguts doctrinals. En definitiva, és art al servei de la fe, amb l'objectiu de servir d'edificació als fidels cristians. Hem de sentir ara el quart moviment de la Sinfonia de Villa-Lobos. A causa de la seva llarga durada, però us n'oferirem només els primers minuts, que concentren la major participació coral. Després de la intervenció del personatge de Merindio, el baríton, que pregunta en portuguès qui canta, el baix respon «Es José de Anchieta, el taumaturg». Llavors, Amerindio, juntament amb el cor, pregunta si es tracta d'algun déu indígena i enumera les diverses divinitats dels aborígens. Finalment, la veu d'Anchieta, el tenor, recita un petit text en llengua tupí que dona pas als textos llatins del poema.

0: Eren els primers minuts del quart moviment lento de la Sinfonia Marindia d'Eitor Villalobos, música que avui estem sentint a càrrec de Víctor Pablo Pérez, al capdavant dels solistes vocals Francisco Vaz, Enrique Vaquerizo i Santo Sariño, l'Orquestra Sinfònica de Tenerife i una massa coral formada pels cors Reyes Bartlett, el de la Universitat de les Illes Balears, el cor de cambra de Tenerife i el cor del Conservatori Superior de Música també de Tenerife. El poema de la Verge d'Anchieta, d'on Villalobos extreu els textos de la seva sinfonia, està construït en versificació quantitativa, és a dir, seguint la seqüència rítmica de durada llarga breu típica de la versificació llatina de l'època clàssica i no en la silàbico accentual, que és gairebé l'única feta servir en les nostres llengües modernes. La forma mètrica escollida es coneix amb el nom de dístic elegíac i està formada per una petita estrofa de dos versos, un d'hexàmetre i un de pentàmetre, que es troben fortament cohesionats entre si, formant una unitat semàntica i sintàctica molt apropiada per l'expressió de tota classe de sentiments, particularment l'amorós, i molt emprada per la majoria dels versificadors del Renaixement. Segons l'editor més famós del poema, el pare Armando Cardoso, el text sol estructurar-se en cinc llibres. El primer parla de la infantesa de Maria, el segon de l'encarnació del Verb en ella, el tercer de la manifestació de Crist, el quart de la infància de Jesús i el cinquè de la passió i glòria d'aquest i de Maria. Cadascun d'aquests llibres se subdivideix alhora en cants, fins a un total de 12. D'aquests, els fragments escollits per Villalobos per la seva sinfonia es troben repartits en els cinc llibres.
1: A Catalunya Música. Cicle coral.
0: Arribem a la cinquena i última part de la sinfonia, un moviment poco allegro que comença amb un passatge coral que vol expressar el goig de la Mare de Déu davant del misteri profund de la seva maternitat. Una escena en què s'ha volgut veure el record d'Anchieta per la seva pròpia mare, Doña Mencía Díaz de Castillejo, que en el moment de la composició del poema encara viu a la Laguna, a Tenerife, en companyia dels seus molts fills, germans del missioner. Després d'altres fragments corals i solistes, la sinfonia acaba amb un Al·leluia, en el qual el cor esmenta l'uníson el dia de la conversió de Sant Pau, el 25 de gener de 1554, dia que els jesuïtes, entre ells Anchieta, van arribar al Brasil i van donar el nom de São Paulo a una cabana que servia alhora d'església, hostal, escola i infermeria, i que va ser l'autèntic

0: Així acaba la sinfonia número 10, Ameríndia d'Eitor Villalobos, que avui hem sentit el cicle coral en la versió dels cors Reyes Bartlett, el de la Universitat de les Illes Balears, el cor de cambra de Tenerife i el cor del Conservatori Superior de Música de Tenerife, acompanyats per l'Orquestra Sinfònica d'aquesta illa canària, dirigida per Víctor Pablo Pérez, i en què també hem pogut sentir les veus dels solistes Francisco Bastenor i Enrique Vaquerizo i Santos Ariño, barítons. D'aquesta manera hem arribat al final del nostre recorregut d'avui per aquesta obra, una proposta que ens ha servit per un doble objectiu, d'una banda, acostar-nos al catàleg d'aquest compositor brasiler, i de l'altra, sentir una obra de concepció molt original, estrenada per cert a París el 4 d'abril del 1957, i que demostra com sota el nom de sinfonia, especialment després de la Segona Guerra Mundial, els compositors han volgut englobar vehicles molt diversos per l'autoexpressió. Tot això tenint en compte que des del punt de vista formal ara hi ha tanta o més varietat que a principis del XVIII, quan va néixer aquesta forma musical. Això és el que ha donat de si, doncs, el nostre espai d'avui. No tenim més temps, ho hem de deixar aquí, per això ens acomiadem els que hem fet possible aquesta edició de cicle coral, Oriol Pinart i Albert Torrents. Agraïm la vostra companyia i esperem poder tornar a comptar amb vosaltres per una pròxima edició del nostre programa, i sempre que ho vulgueu, a la pàgina web de Catalunya Música, on podeu recuperar, ja ho sabeu, totes les nostres emissions. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i a reveure.
1: A Catalunya Música, cicle coral. Un programa de música coral de Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
5: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts, avui per compartir un concert sorprenent. Elise Mycin és la viva imatge del nen prodigi. Només cal que toqui unes quantes notes per demostrar que és un virtuós del piano. No ve de família de músics, però tenia un piano a casa i amb 4 anys ja no podia deixar de tocar. L'estiu passat va tocar al Festival de Música de Sant Pere de Rodes i va presentar un repertori d'alt voltatge amb Mozart i Rachmaninoff a la primera part i Chopin a la segona. Elise Mycin va néixer el 2010 a la ciutat russa de Stavropol. Va començar la formació de piano als 4 anys. Actualment es forma a l'Escola Central de Música de Moscou i des del novembre del 2023 és becari de l'Acadèmia Reduto d'Itàlia, on perfecciona la seva tècnica amb la professora Natalia Trull. Amb només 14 anys ja ha estat guardonat en uns quants concursos internacionals de prestigi i ha actuat com a solista amb destacades formacions russes i ha ofert recitals a grans escenaris de Moscou, a la Sala Tchaikovsky, a la Casa Internacional de la Música i al Teatre Bolshoi. Aquest estiu, a l'església del monestir de Sant Pere de Rodes, Elise Mycin va començar el recital amb la seva excel·lent versió d'una peça d'un altre geni, la sonata número 8 de Wolfgang Amadeus Mozart, composta a París quan el músic austríac tenia 20 anys. Però, malgrat la seva joventut, en aquesta època Mozart ja havia desenvolupat el seu estil, com s'observa en aquesta obra, que té 3 moviments, Allegro maestoso, Andante cantabile con espressione i presto. És la sonata per piano en la menor, Kögel 310 de Mozart, que sentim interpretada per Elise Mycin.

Quan toco em sento realment bé, m'encanta que el públic m'escolti, diu aquest jove prodigi de 14 anys, el pianista rus Elisi Maisin, que sorprèn per la seva maduresa interpretativa. Ha començat aquest concert al monestir de Sant Pere de Rodes amb la sonata per piano en la menor Kühl 310 de Wolfgang Amadeus Mozart. I de seguida s'endinsa en el repertori més exigent amb l'obra de Sergei Rachmaninoff. Per començar, quatre preludis dels 24 que va compondre en total en les 24 tonalitats majors i menors, tal com ja havien fet Bach i Chopin i més tard farien Debussy i Scriabin. Elisi Maisin comença amb el 12è de l'opus 32 i després interpreta el 3er, el 6è i el 7è de l'opus 23, un conjunt de peces que capturen estats d'ànim ben diversos.

Bellissima i Cint, de 14 anys, interpretava amb aquesta solvència una selecció dels preludis per piano de Sergei Rachmaninov, el 12è de l'opus 32 i el 3è, el 6è i el 7è de l'opus 23. El 1911, després de completar el segon volum de preludis, Rachmaninov va compondre els estudis Tableau, opus 33, un conjunt de 8 estudis inspirats en imatges i composicions pictòriques que el músic no va voler revelar. A diferència dels preludis, aquestes peces no evoquen sentiments, si més no d'una forma tan clara. Més aviat són evocacions musicals a partir d'estímuls visuals externs. Rachmaninov, que era un pianista virtuós, hi explora totes les possibilitats tècniques i sonores del piano. I ara un altre virtuós, Elissi Maisin, ens n'ofereix una selecció.

Aplaudiments per a Elisi Maisin, que ens ha ofert una selecció dels estudis Tabló Opus 33. Sergei Rachmaninov va capturar amb èxit l'essència del romanticisme musical en aquestes peces, amb una clara influència de l'obra de Chopin. I justament aquest pianista adolescent, Elisi Maisin, dedica tota la segona part a Frédéric Chopin, una segona part d'alta exigència tècnica i expressiva, amb poloneses, masurques, valsos i altres gèneres que va cultivar el compositor polonès. I la polonesa va ser un gènere lligat estretament a la vessant nacional de la música de Frédéric Chopin i, per raons evidents, en va fixar el model mestre. Les seves poloneses van passar de ser miniatures convencionals de saló a poemes de ball expansius. En va compondre al llarg de tota la seva vida creativa i ara en sentim una de les primeres. Elisi Maisin, al monestir de Sant Pere de Rodes, interpreta la polonesa en do sostingut menor, opus 26, número 1, de Frédéric Chopin.

Sentir les interpretacions de Lizzie Mason ens produeix sorpresa i admiració. Un nen de 14 anys interpreta un repertori de gran dificultat en aquest concert fet al monestir de Sant Pere de Rodes. Ara li sentíem la polonesa en do sostingut menor, opus 26, número 1, de Frédéric Chopin. Chopin va compondre principalment per piano i gran part de la seva obra es va inspirar en la música de Polònia, com ara la polonesa i els balls de masurques. La masurca és una dansa de ritme ternari i de tempo no gaire ràpid, amb un accent al segon o al tercer temps de cada compàs. Chopin la va introduir a la música de concert i per això es va fer tan popular com per competir amb el vals i la polca. Però Chopin, sempre renovador, va portar a aquesta dansa noves suggestions que no inviten directament al ball. Ara el pianista Elisi Maisin, al monestir

I de Sant Pere de Rodes ens ofereix dues masurques de Frédéric Chopin, la masurca en do sostingut menor opus 50 número 3 i la masurca en sol menor opus 24 número 1.

Dues masurques de Frédéric Chopin a càrrec del pianista de 14 anys, Alici Maissin. Sentíem la masurca en do sostingut menor, opus 50, número 3, i la masurca en sol menor, opus 24, número 1. I el concert continua amb més mostres dels gèneres que Chopin va redefinir, formes lliures que el compositor polonès va dotar de contingut i d'autoritat genèrica. Ara sentim la Tarantel·la en la bemoll major, opus 43, una partitura que requereix una tècnica pianística avançada. Chopin es va inspirar en la cançó de Gioachino Rossini, La dansa, també escrita en el característic ritme de Tarantel·la de 6x8.

Aplaudiments al monestir de Sant Pere de Rodes pel pianista adolescent Elissi Maisin, que interpretava aquesta pàgina de gran dificultat tècnica, la Tarantel·la en la bemoll major, opus 43 de Frédéric Chopin. Més Chopin, el gran referent dels pianistes, aquest músic renovador que va portar trets nous a gèneres ja existents. Els seus valsos, per exemple, sorgeixen dels records del compositor i ens transmeten suggestions que no inviten directament al ball, com aquest vals en la bemoll major 2-4, opus 42.

Cantar amb els dits és el que Frédéric Chopin deia que s'havia de fer per tocar la seva música, i és el que fa aquest nen prodigi, el pianista rus Elisi Maisin. I aquesta imatge, cantar amb els dits, s'ajusta especialment bé als nocturns, que són les composicions més líriques que va produir el compositor polonès. Explorant les formes que Chopin va innovar, ara Elisi Maisin ens ofereix un nocturn, una de les composicions musicals que més profundament ha marcat la imaginació dels compositors. És el nocturn en mi major, opus 62, número 2.

Va ser Frédéric Chopin qui va convertir el nocturn en una autèntica confessió personal. És difícil trobar altres composicions que s'expressin amb tanta sinceritat. Sentíem el nocturn en mi major, opus 62, número 2 de Frédéric Chopin. I el concert que fa el pianista de 14 anys, Alici Maissin, al monestir de Sant Pere de Rodes, s'acaba amb una altra mostra dels gèneres que Chopin va redefinir. Perquè un scherzo, per exemple, significa literalment broma, però Chopin en va canviar el significat i en lloc de concebre peces humorístiques i alegres, va compondre quatre scherzi de textura turbulenta i molt marcats pel dramatisme. L'últim scherzo, en mi major, opus 54, sona així a les mans d'Alici Maissin.

És sorprenent la maduresa i la solvència amb què Elisi Maisin, un pianista de 14 anys, toca el repertori més exigent. El monestir de Sant Pere de Rodes rep aplaudiments per la seva interpretació de l'Scherzo en mi major, opus 54 de Frédéric Chopin. Una peça dramàtica amb què el pianista rus acaba el programa. De tota manera, correspon als aplaudiments del públic amb dues peces fora de programa, un Stravinsky i un Rachmaninoff.

0: Elisi Maisin ens oferia aquests dos visos, el piano rock music d'Igor Stravinsky i aquesta cançó de Sergei Rachmaninov, Lilax, adaptada al piano. Amb molt de gust hem compartit aquest concert enregistrat l'agost passat al monestir de Sant Pere de Rodes. Un concert sorprenent, la viva imatge del nen prodigi, el rus de 14 anys, Elisi Maisin, ha ofert amb solvència un programa de gran exigència tècnica i expressiva, Mozart, Rachmaninov i Chopin. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

L'Opus 20 de Joseph Haydn conté 6 quartets de corda i daten tots del 1772. Ara nosaltres ens sentim el primer, quartet de corda en mi bemoll major. Ens acompanyen els membres del quartet Mosaic.

0: Oxtail Stew o Estofat de cua de bou. Aquest és el títol de la cançó del cicle Quatre receptes de Leonard Bernstein que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka.
1: A Catalunya Música.
3: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
4: I am a Catalan.
3: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
4: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
4: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
3: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio. Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us acompanyarem amb la cinquena sinfonia en mi menor, opus 64, de Piotr Ilich Tchaikovsky. La sentirem amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Claudio Abbado i en una gravació del 1985.

0: Aquesta era la sinfonia número 5, en mi menor, opus 64, de Piotr Ilich Tchaikovsky, i us l'hem ofert interpretada per Claudio Abbado, que dirigia l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música,

El compositor nord-americà Charles Ives és l'autor del conjunt per a orquestra de cambra número 1 que tot seguit podreu sentir aquí a Catalunya Música. Music Projects London, amb Richard Bernes al capdavant, en són els intèrprets.

Aquesta era la música orquestral de cambra número 1 de Charles Ives, música que sentíem en la versió del Music Projects London que dirigeix Richard Berners.

A Catalunya Música us convidem a sentir ara l'obertura La Gran Pasqua Russa, l'Opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la versió de l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.

0: Aquesta era l'obertura La Gran Pasqua Russa, obertura de concert de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu opus 36, i la sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica d'Atlanta, dirigida per Robert Spano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.
0: Del compositor britànic del segle XVI, John Tavener, és el responsori d'Um Transiset Sabbatum, que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música. El cor de la catedral de Santa Maria d'Edimburg l'interpreta sota les directrius de Duncan Ferguson.

0: Era el cor de la catedral de Santa Maria d'Edimburg, que, dirigit per Duncan Ferguson, interpretava el responsori d'Um Transiset Sabbatum del compositor britànic del segle XVI, John Taverner.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Tot seguit sentirem a Catalunya Música la Simfonia número 1 en do major opus 21 de Ludwig van Beethoven. Avui us oferim la versió que l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya va enregistrar d'aquesta simfonia, dirigida per Günther Wand.

0: Era la sinfonia número 1 en do major, l'opus 21 de Ludwig van Beethoven, que sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, que dirigia Günther Wand.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
0: Continuem amb un vals avui, amb el vals opus 180 de Josef Lanner, Estels vespertins. L'Orquestra Simfònica de Berlín l'ofereix amb Robert Stolz com a director en

0: El vals que ara sentíem, Estels Vespertins, és l'opus 180 de Josef Lanner, compositor vienès que va viure durant la primera meitat del segle XIX. Sentíem la versió que en feia l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida per Robert Stolz.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: A l'acte segon de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel hi trobem l'ària que sentirem per continuar avui amb la programació de Catalunya Música, In vita sorte avara, una ària que us proposem de sentir en la versió del baix Ildebrando d'Arcangelo, en el personatge de rei d'Escòcia, amb l'orquestra barroca Modo Antiquo, dirigida per Federico Maria Sardelli.

0: El baix Ildebrando d'Arcangelo era el rei d'Escòcia en aquest fragment de l'acte segon de l'òpera Ariodante de Georg Friedrich Händel. L'orquestra barroca Modo Antiquo acompanyava Ildebrando d'Arcangelo amb direcció de Federico Maria Sardelli.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Franz Joseph Haydn podrem sentir a continuació la sinfonia número 45 en fa sostingut menor, Sinfonia dels Adeus, en la versió de l'orquestra de St. Luke's sota la direcció de Charles McCarras.

0: Així és com s'acaba la sinfonia número 45 en fa sostingut menor els adeus de Franz Joseph Haydn. En aquest últim adagio, els instrumentistes van deixant l'escenari com a acte de protesta. Sentíem Charles McCarras al capdavant de l'orquestra de St. Luke's.
1: Catalunya Música.

La gravació que sentirem tot seguit aquí a la nostra sintonia és una gravació protagonitzada pel Sergei Rachmaninov, que toca al piano la balada número 3 en la bemoll major opus 47 de Frédéric Chopin. És un enregistrament històric datat la dècada del 1930.

0: Sentíem Sergei Rachmaninov interpretant al piano la balada per a piano número 3 en la bemoll major, opus 47, de Frédéric Chopin, en aquest enregistrament històric de la dècada del 1930.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kühl 211 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen Anne-Sophie Mutter, violí i direcció, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Londres.

0: Anne-Sophie Mutter, violí i al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres, ens oferia el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kyrgyz 211 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us proposem aquí a Catalunya Música de sentir a continuació la suite orquestral número 3 en re major, catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach. Aquesta és la versió que n'interpreta l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried van der Goltz.

Era la suite número 3, suite en re major catalogada amb el número 1068 de Johann Sebastian Bach, que sentíem en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per Gottfried von der Goltz.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació una obra per a orgue de Franz Liszt. És el Preludi i Fuga sobre el nom de Bach, obra catalogada amb el número 260. Ens acompanya l'organista Peter Harford en un enregistrament de l'any 1987.

0: L'organista Peter Harford ens acaba d'oferir el preludi i fuga sobre el nom de Bach, obra de Franz Liszt.
1: Catalunya Música.

El pianista Murray Peraya i l'orquestra de la Ràdio de Baviera, dirigits per Colin Davis, interpreten, en l'enregistrament que sentirem a continuació, el concert per a piano i orquestra en la menor, l'opus 54, de Robert Schumann.